0: Catalana. Els Estats Units són els primers que no volen comprometre's a incrementar els recursos del Fons Global contra la Sida. Puñaladas en la localidad malagueña de Mijas. La víctima ha sido intervenida y permanece ingresada con pronóstico grave. I a més, boicotegen els medicaments genèrics que posen en perill el negoci de les multinacionals farmacèutiques.
1: Cumplió su palabra.